0: Lego palà, metteixo lingua que sa mamma. Ama ya maga do la, trobi di ma buco per la meliu clama.
1: Mon papa en prego palà, metteixo lingua que sa mamma. Ama ya maga do la, trobi di ma buco per la meliu clama.
2: Mon papa en prego palà.
1: Sa mamma en prego palà. Ma tata en prego palà.